0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: El nuevo Nissan Micra ya está aquí. Descubre su diseño, tecnología y personalidad eléctrica por solo 99 euros al mes. Y además disfruta de la tranquilidad de hasta 10 años de garantía. Ven a Nissan Xàtiva o Nissan Alzira. Pruébalo y descubre todo lo que el nuevo Micra tiene para ti. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción.
2: Descubre el nuevo MGZS Gasolina, el SUV familiar que lo tiene todo. Diseño renovado, amplio, cómodo y con un equipamiento espectacular desde solo 14.990 euros. Y para que conduzcas con total tranquilidad, 7 años de garantía oficial MG. Un SUV pensado para la ciudad, para viajar y para disfrutar cada kilómetro. Ven a MG Marcos Automoción en Gandía y Xàtiva. Conócelo y solicita tu prueba de conducción. Nuevo MGZS Gasolina. Tu próxima aventura empieza aquí.
3: Te veo distinta. ¿Y tus gafas?
4: Ya no llevo, gracias a la ortokeratología. Me la recomendaron en Óptica Vicente Sancho. Consiste en ponerse unas lentillas mientras duermes, lo que permite ver bien por el día y que no necesites llevar gafas ni lentillas.
3: ¿Y sin operarte?
4: Sí, es un tratamiento reversible, eficaz y seguro. Ideal para deportistas, oposiciones, niños...
3: Óptica Vicente Sancho. Máxima calidad en vista y audiología. En Alameda Jaime I 24. Xàtiva.
5: ¿Sabes que ya puedes llevar toda Radio Xàtiva contigo de una forma completamente nueva? La nueva app de la cadena SER ya está aquí. Más visual, más completa y pensada para ti. Ahora tienes en un solo lugar el directo, los programas a la carta, tus podcasts favoritos y hasta vídeos.
6: Buenos días. Bueno,
0: pues, la ventana de Xàtiva y Comarcas.
5: Todo en la palma de tu mano. Solo tienes que registrarte y seleccionar Radio Xàtiva como emisora principal. Porque así tendrás una experiencia más cercana, más tuya y con todo lo que pasa aquí, en nuestras comarcas. La nueva app de la SER, ya disponible para iPhone y Android. Descárgatela y haz de Radio Xàtiva tu radio.
2: Atención, nuevo MG HS híbrido enchufable con descuento equivalente al 21% de IVA en MG Marcos Automoción. Este mes llévatelo desde solo 24.540 euros y disfruta de un SUV con etiqueta cero. Además, un año de seguro gratis y 2 años de mantenimiento gratuito. Una oportunidad única por tiempo limitado. Ven y pruébalo a MG Marcos Automoción en Gandía y Xàtiva. Descubre el MG HS híbrido enchufable. Más tecnología, más libertad.
7: Jefe, ¿un nomikai?
8: ¿Un nomiké?
7: No mikai. En Japón es quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
9: En Xàtiva la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante ganés ecléctico en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet ganés, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, ganés ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando
10: ¿Nomikai?
9: Y acaba diciendo
10: ¡otro cremaet!
9: Restaurante ganés ecléctico en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
1: Llegan los Nissan Marcos Days. Del 23 al 25 de septiembre disfruta de condiciones exclusivas en nuestros concesionarios de Valencia. Hasta 9.000 euros de descuento y un bono extra de hasta 500 euros por reservar durante el evento. Más de 600 vehículos en stock y entrega inmediata. Solo con cita previa y plazas limitadas. Reserva ya tu cita y no te quedes sin tu Nissan. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción.
11: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Carcaixent, Centro Comercial Ribera del Súper. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Compa.
12: 12:30. Fa una setmana compartíem al nostre web i a les nostres xarxes socials, a radioxativa.es, que Compromís presentava una nova cara. Compromís Xativa presentava una nova cara, un nou nom, una futura, com ella mateixa es presentava, alcaldessa per a Xàtiva, a aquest vídeo que va fer a les xarxes socials. I avui, una setmana després, doncs, la tenim així amb nosaltres, per a fer la presentació oficial a la ràdio. Inma Peiró, què tal? Bon dia.
13: Bon dia.
12: Gràcies per vindre.
13: Gràcies per convidar-me.
12: Com presentem a Inma Peiró als oients?
13: Bé, doncs Inma Peiró és una veïna de Xàtiva que viu al carrer Sants, en la zona de l'Espanyoleto. Soc mare de dos fills, uno de 29 i uno de 24. Vinc del món de la cultura, soc gestora cultural, llicenciada en Belles Arts, graduada per de disseny gràfic per l'Escola de Superior de Disseny. I bé, vinc del món de l'associacionisme i bé, soc una xativina més, una veïna més.
12: Bueno, una veïna més que dona un pas per a ser una possible alcaldessa de la ciutat.
13: Pues ahí estem. Ahí estem perquè també és una trajectòria lògica en mi. Ja els meus fills són majors, estan intentant independitzar-se.
12: Intentant-ho.
13: Jo he tornat així a Xàtiva perquè ells eren esportistes d'elit i he tingut que estar fora per qüestions d'intendència. Quan vaig tornar així em vaig plantejar què fer i com aconseguir en l'activisme social. I bé, Compromís té un projecte de país i de fer política que va en la meva forma de ser, molt proper a la gent, feminista, i bueno, ahí estem.
12: Té un projecte de país, però té un projecte de ciutat. Quin és el projecte de Compromís per a Xàtiva?
13: El projecte de Compromís per a Xàtiva és que es millore, que n'hi hagi un projecte de ciutat on tots tinguin cabuda, un projecte feminista també, i pense que com a ciutadana sí, necessitem un canvi, necessitem una millora i necessitem sentir-nos molt bé en la nostra ciutat. I per això pense que cal treballar, pot ser d'una manera diferent, i ahí estem.
12: Al teu parer, com s'hauria de treballar?
13: Com s'hauria de treballar? Pues escoltant a tot el món, que tots se sentiren bé i orgullosos d'on viuen i com viuen, que entengueren que el govern i que els governants gestionen bé els seus diners, que treballen i que lluiten tots els dies per allò que volen tindre als barris, i que els problemes que puguen sorgir, perquè Xàtiva no deu de ser diverses. Aleshores tenim problemes al casc antic, tenim problemes a la resta de la ciutat, i pense que cal que nosaltres com a partit i com a manera de fer política podem ajudar un poc a que aquestes coses siguin possibles. Vulguem una ciutat un poc més verda, un poc més justa, vulguem una ciutat on tots els col·lectius es siguin representats i on hi hagin possibilitats reals de viure la ciutat. Aleshores, pues, és difícil.
12: Són uns objectius una miqueta arriscats en alguns punts, però sí, amb il·lusió, imagina.
13: Sí, és que al final opinar és fàcil, treballar i portar endavant idees que creus que poden ser millors és difícil. Però si no ho intentes, és que sí que no es aconseguirà. Aleshores, jo pense que tant en la col·lectiva, soc presidenta d'una col·lectiva de dones artistes, i passa el mateix. O sigui, si vols intentar fer una cosa diferent, si vols intentar fer una cosa millor, el que has de fer és treballar. Com? Pues bé, ahí entra la manera d'on traure subvencions, d'on traure les idees, de tindre informació de tot i de planificar i prevenir les coses que te poden impedir fer això. Aleshores, n'hi ha moltes coses que poden impedir-ho, però pues ahí estem.
12: Què creu la candidata de Compromís, que creu que al seu parer també, pel que està comentant, falla en el govern actual municipal de Xàtiva?
13: Jo pense que arriben tard a moltes coses. Pense que la previsió és molt important, pense que la planificació encara és més, pense que n'hi ha diverses maneres d'abordar els problemes. Una primera és escoltant, l'altra és prioritzant, i pense també que a última hora no es pot fer tot. Doncs si a Xàtiva el govern progressista ha tingut 12 anys. O sigui, no és que tinga ara 8 mesos, és que ha tingut molt de temps. Aleshores, moltes coses se tenien que haver planificat bé i s'han planificat un poquet tard. cometes.
12: No sé jo si bueno, este govern progressista, i en este cas Compromís, i en la seva figura com a candidata, pretén tindre bona relació amb la resta de partits.
13: A veure, relació, sí. Relació, evidentment que sí. O sea, ja seria el cas que anarem sobrats i no necessitarem de ningú. Aleshores és clar que hi ha que tindre bones relacions. Això no significa que comulgues en totes les opcions. Des de luego, la dreta i l'extrema dreta no és una opció.
12: Dir-li-ho, però seria més fàcil fer un previsible pacte, per exemple, Iniciativa Unida o amb el PSOE que amb el PP o Vox, no?
13: Correcte. En PP i Vox crec que mai. No.
12: I que n'hi ha de partits com, per exemple, Ens Unís, que també aterra a Xàtiva. És una situació que, per exemple, preocupa o Compromís, o són canals diferents?
13: Esperarà mentre que això no es consolide i siga una realitat. És una simple entelequia, no ho sabem. No sabem què pretensions tenen així, ni qui es va presentar-se, ni quin és el seu projecte.
12: Bueno, sí que ho sabem, qui va presentar-se.
13: Bueno, sí, sí.
12: Sí, sí.
13: Sí, sí.
12: Confirmat així mateixa en l'antena de l'ACER.
13: Bueno, pues jo crec que no us uneix. Hi hauria que valorar-ho.
12: Candidata a Compromís, a l'alcaldia per Compromís, Imma Peiró ens està visitant en este matí de ràdio. Deixem que li pregunte també, perquè una cosa és vostè com a candidata i l'altra és el que puga tindre darrere, per descomptat, una llista, un llistat, per a conformar eixes X persones que facen falta per a plantejar-se les eleccions. Com va aquest treball, com va el col·lectiu Compromís a Xàtiva?
13: Pues llista tenim, estem en ello també per conformar-la totalment. Tenim un grup de treball, el segon és Josep Maria Sebastià, uh-huh. I tenim a Mònica, tenim a Rafa Pastor, tenim a Josep Ignasi, tenim gent que està treballant. Tenim a tot Compromís País, tenim els nostres companys d'altres comarques i, bueno, en concret, a Xàtiva estem elaborant les llistes, sí. Tenim gent jove i gent amb ganes de fer coses.
12: Això anava a preguntar-li, que la llista com és variada, entenc, amb perfils diversos, amb...
13: Realment sí, és variada en edats, en perfils, venen d'àrees diferents, venen de l'àrea de la docència, venen d'àrees de la comunicació, venen d'àrees de l'esport. Intentem fer una llista pluridiversa i, bueno, venen, en realitat sí, ahí estem.
12: Què creu que ha passat, per a fer una miqueta d'autocrítica, què creu que ha passat en les darreres... eleccions o en les últimes intencions que Compromís ha tingut, doncs això, la possibilitat de presentar-se i que, com va ocórrer en les últimes locals, no va aconseguir cap regidor?
13: Doncs això n'hi hauria que preguntar-li a la gent també, perquè van deixar de confiar en el projecte de Compromís. Aleshores, bé, jo exactament no sé el que va passar. Pot ser que no donaren suficient confiança, encara que estigueren, i pot ser que la gent no estiguera per la labor. Aleshores, jo puc parlar-te del Compromís d'ara, de les darreres eleccions que es van presentar i es van quedar a 17 vots d'aconseguir un regidor, i bé, el que necessitem ara i el que volem i per lo que vulguem treballar és per tindre més.
12: Per tant, n'hi ha molt d'optimisme.
13: Sí, per supuesto, perquè si no, la veritat és que sí. Jo sóc optimista, estic molt contenta en la gent que tinc darrere, també estic molt contenta en Compromís a nivell de país, la feina que estan fent, per lo que estem lluitant i perquè pensem que és que n'hi ha que avançar, i si no estàs convençuda de que pots millorar o que pots aportar o que pots intentar, almenys, si no estàs convençuda, millor no ho intentes.
12: Imma Peiró, li agraeix moltíssim que hagi estat un ratet amb nosaltres així a la ràdio fent esta presentació de candidatura, fent esta presentació també de persona, més enllà de la política. Sí que, com faig sempre amb tots els polítics que passen per estos micròfons, doncs el que se sol dir el minuto de oro, no? Per a que vostès puguen... dirigir-se a ells i les oients, en este cas de Xàtiva concretament, no de comarques, però sí de Xàtiva, per a dirigir-se a ells, per a presentar-se, per a dir el que vulga.
13: Bé, pues, només comunicar que estem molt il·lusionats, que volem fer una bona feina, que estem treballant en un programa que pensem que millorarà la ciutat, que volem situar, tal com vaig dir en l'entrevista a Xàtiva en el segle XXI, que ens fa falta que els joves vulguin quedar-se així, es fa falta solucionar els temes de lloguer, els temes de seguretat, els temes del casc antic. Necessitem també enfrontar el canvi climàtic en propostes ja serioses i contundents. També tenim un problema en la mobilitat i tenim idees per solucionar això. Vull que la gent de Xàtiva, tant de la part baixa com la d'alta, siguin molt conscients del patrimoni que tenim i de que no i de que si tu valores el que tens, els demés també t'ho valoraran, però per això n'hi ha que mantindre-lo, n'hi ha que mantindre-lo, n'hi ha que cuidar-lo, n'hi ha que tindre cura de tota la ciutat, i per això n'hi ha que treballar i n'hi ha que pensar de quina manera fer-ho bé per arribar a tots. Aleshores, també volem una iniciativa diversa que ningú es senta marginat, no? Tinguem els col·lectius LGTBIQ, tinguem un sector de la població que està fent-se gran, que necessita de cures, que necessita d'espais on socialitzar. Necessitem tornar al carrer. Jo vinc d'Allacor, jo vaig néixer en Allacor, visc quasi 33 anys. Estic en un set avance quasi 40 anys. Vull dir, els meus fills han nascut així. Han anat al TACI, han anat a l'escola pública, han estudiat en la universitat pública. Es costa tornar. Per què? Perquè accedir a la vivenda, sí, avui en dia està complicat. Emprendre així, si eres jove, està complicat. Els interessos dels joves ara estan molt variats. Estan les noves tecnologies. Necessitem que ells puguen pensar que així es poden establir. Aleshores, després les dones, n'hi ha que conciliar. O sigui, és impossible que jo vull anar a tallers, a reunions o a espais si tinc un xiquet entre 7 i 12 anys. Per què? Pues perquè tinc que trobar espai, tinc que trobar temps, tinc que trobar aquesta ajuda i aquesta comunitat que fa que els meus fills puguin estar atesos i jo puc estar també desenvolupant-me. Les dones tinguem que tindre més presència en els llocs. Però també en els llocs on se decidís. On se decidís per nosaltres. Què es pot per a nosaltres? Pues per això té que haver una dona que estigui ahí. O sigui, n'hi ha que trencar este sostre que dius, sí, contigo, però sin ti. No. O sigui, és que no són paraules. Tenen que ser fets. Aleshores, per això n'hi ha que treballar. Sí, la mobilitat, o sea, jo me manejo en bicicleta, me manejo en moto, me manejo en cotxe. O sea, soc usuària, multiusuària. Doncs si jo sé que puc anar a un lloc en bici, vaig en bici. Però si sé que tinc que comprar i tinc que carregar, necessito el cotxe. Però també sé que si està la tendeta del costat o en el meu barri, jo visc al casc antic, o en el meu barri tinc una peluqueria o tinc... sé que puc anar. Aleshores, això facilita la meva convivència. Sí, això me facilita la vida. Però les mateixes necessitats que tinc jo no les pot tindre tot el món. Vull dir que n'hi ha que atendre a la gent en general.
12: Doncs Imma Peiró, candidata a l'alcaldia de Xàtiva per Compromís, li agraeix moltíssim que hagi vingut a l'Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques. Ens seguirem escoltant, ens seguirem veient, que ens espera un any electoral.
13: Sí.
12: Molt intens. No,
13: gràcies.

0: I jo sé... Mira, Carla està ballant. Jo sé que n'hi ha més d'algú que ara mateix està ballant d'esta cançó. Li agrada a Fèlix o no li agrada a Fèlix? No, no, sí, la veritat que sí. Venga, 12:57, volvemos a partir de la una. Hasta ahora.
1: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.

0: de l'oratge, recorden els oients que estem en avisos, que estem en avisos grocs i taronges per a les pròximes hores. Això és tot molt canviant. A l'inici del matí el radar deia que anava a ploure especialment en la zona de la Ribera Alta, i ara el radar, el famós AROME de l'Agència Estatal de Meteorologia, diu que sobre les 3 de la vesprada pot ploure amb relativa intensitat, amb eixa precipitació de fins a 40 litres per metre quadrat en una hora a la zona de l'interior de la costera, especialment la Font de la Figuera, Moixent, Vallada, etc, etc. És on podria esta vesprada caure algun ruixat. La resta, per ara, doncs ens lliurem una miqueta. Lluís Francesc, bona vesprada de nou.
1: Hola, company, bona vesprada. La presencia de aire frío en altura está dejando una jornada inestable en el sureste peninsular. Tenemos, para nuestros intereses, avisos por lluvias y por tormentas este jueves aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Las temperaturas, eso sí, se desploman respecto a jornadas precedentes. Cielo por lo general nuboso, posibilidad de chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta. Serán, en este caso, bueno, durante la jornada, y podrían ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas en descenso generalizado. Valores que apenas van a llegar los máximos a los 25 grados. El viernes suben ligeramente las temperaturas, se mantienen los cielos nubosos con probabilidad de chubascos en un ambiente fresco, pero también podríamos ver algún asomo de eso.
0: Doncs gràcies, Lluís. Seguirem pendents. Recorden els oients que els avisos a priori es desactiven tots, els de la Ribera Alta a les 3 de la vesprada i els de la Costera Canal a les 7 de la vesprada. Recorden, Costera Canal, avisos grocs per precipitacions acumulades d'una hora de més de 40 litres per metre quadrat, i no es descarta que puguen anar acompanyades de granís menor de 2 centímetres. I a partir de les 3 de la vesprada, doncs, eixos veïns de la Ribera que ahir van rebre el missatge de les alert, doncs podran respirar una miqueta més tranquils, almenys això és el que diu l'Agència Estatal de Meteorologia. L'avís taronja s'eliminarà a les 3 de la vesprada i continuarà el groc també fins a les 8 de la nit. Bueno, jo crec que ja està bé, no?

0: Maria, amb esta nova sintonia per als Pepes, avui amb només un Pepe. Hola, Pepe Sánchez, com estàs?
1: Hola, Jordi. Hola, estimats oients.
0: Està com en el cole quan te feien justifica la falta d'assistència. La falta d'assistència de Pep Botifarra està justificada perquè avui actua al Mercat de Música Viva de Vic, a Catalunya, i, òbviament, pues, no li dona la vida, l'home.
1: Ara, quan adquirisca un helicòpter, a lo millor ja en poc de temps se desplaçarà per els llocs. Però
0: i podrà vindre a fer la secció.
1: Fins a aquest moment.
0: Des d'ací li enviem una abraçada, com no, i bueno, li desitgem un bon bolo, de segur que va bé en eixa fira meravellosa de la música. Portem 2 setmanes una miqueta i si n'ha enganxats, perquè la primera anàvem a fer secció i finalment no la vam poder fer perquè Pedro Sánchez estava compareguent per allò de Ceuta, i esta setmana la fem això amb un dels, al 50% de pepisme, però bueno, és un 50% molt intens i molt sabut per a parlar precisament del que anem a parlar, que són de les festes de carrer, que se celebren a Xàtiva, festes de carrer, festes de barri, que continuen celebrant-se. Per exemple, este cap de setmana és torn de la Triaca Baixa, però és que portem les de Vivendes Cases Noves, de Caputxins, de l'Hort de Mora, del carrer Blanc, del carrer Bernissa, del carrer Sant Gaietà, i encara ens en queden 2, 4 i 6 fins al 10 d'octubre.
1: Que queda fins a meitat del mes que ve, mes d'octubre, en què finalitza en el carrer Canyamó, popularment anomenat carrer Canyamó, el carrer Sant Joaquim.
0: Per què carrer Canyamó?
1: Sembla que el Canyamó el cànem, el canyamó.
0: És
1: una herba, una brossa, seca, pues, se trença i fas cordell o fas... I en aquest fil pues, pots fer cabassos, pots fer el canyamó.
0: Vale.
1: Per ahí va... I segons ho van parlar en Pep Jimeno Botifarra, sembla que ahir pues, n'hi havia prou freqüència de treballar això en el carrer, i d'ahir li va vindre el nom. No?
0: El mal nom del carrer.
1: Claro. És molt curiós que en Xàtiva n'hi ha noms populars, però popularíssims, per definir carrers concrets. Carrer Tomàs i el carrer Febre. Fargas. Era el carrer de les xiques, perquè les xiques que
0: presten
1: serveis sexuals, pues, això ho han comentat així.
0: I d'on venen les festes de barri i de carrer? Perquè al final és una... acabem de vindre de la fira, acabem de vindre de l'estiu, i continuem en ganes de festa.
1: Sí, bueno, fixa't d'on ve, del casc antic. En el casc modern, diguem, en la Xàtiva de l'expansió de l'Albereda cap avall, no existeixen les festes de carrer. Va haver un intent...
0: En les vivendes Manuel Cases Noves i en l'Hort de Mora...
1: Allò està de la línia que jo t'he dit cap amunt, eh? Estem parlant de la falda. Les vivendes Cases Noves són de l'any 1961. Que és quan el retor don José Alcántara pues, va tindre la iniciativa aquella de fomentar la construcció d'aixes cases. Entonces se pot considerar que està en el casc antic, és de altra època, no? Quan estava en ple esplendor totes aquestes festes. Ara també ho han recuperat,
0: s'ha recuperat
1: l'esplendor. L'Ajuntament s'ha involucrat també, es donen una subvenció per les activitats que poden demostrar que fan, etcètera. Bé, d'on ve les festes, dius tu? Mira, en cada carrer del casc antic n'hi ha una capelleta, en un santet. El carrer Sant Josep està Sant Josep, el carrer Sant Joaquim, Sant Joaquim. En el que celebra este cap de setmana està la Pilarica, la Triaca Baixa, també la Triaca Alta, o Collar de la Coloma, està la Pilarica. Sant Cristòfol té un gran escaparat ahir, una capelleta grandíssima a Cristalà en Sant Cristòfol, en Sant Cristòfol, perdó. I després tota una sèrie de... Pues, el Puig té la Mare Déu del Puig, també, etcètera. Quant té més vigor...
0: La de Cases Noves, la Mare Déu del Bon Viatge, que em
1: bon
0: va fer
1: viatge,
0: gràcia.
1: Sí. No sabia. I en el carrer Blanc n'hi ha un Cristo, igual que en Bernissa, En el carrer Caputxins tenen a la Mare de Déu de la Seu. És més moderna.
0: Sí.
1: Esta és més moderna que totes les altres. De totes formes, de totes les que hem citat, venen de l'any 39 cap ací. Va haver una desafecció a la religió en la Guerra Civil i totes aquestes imatges van ser destruïdes. Va haver que refer-les totes noves i tornar-les a la capelleta perquè les capelletes estaven buides. De fet, si la gent se passeja per Xàtiva, pel casc antic, pot alçar la vista i veure quantitat de capelletes buides. Per exemple, en la carrer Roca, en el carrer Roca n'hi ha una capelleta, està buida, i té inclús allí un artilugi de metal que era per ficar-li una llumeneta, un siriet, per il·luminar per la nit el santer que estava dins la capelleta, que no existís. Està a la capella, però està buida. Bueno, i com això n'hi ha moltes altres. En la façana de l'antic hospital, en la plaça de la Seu, tinguem quatre capelletes junt a la porta d'accés a lo que és avui ambulatori, a la mancomunitat i demés, l'antic hospital, i les quatre tenien quatre sants de pedra. En l'any 36 es van tirar a terra, es van trencar, igual que la figura de Calixte III en bronze, que n'hi havia en el centre de la plaça de la Seu, tot allò va desaparèixer. N'hi ha una desafecció, se considerava la religió com a culpable de l'alçament aquell que va fer el Francisco Franco, i bueno, d'ahir va vindre tot això, no? Ens van quedar sense imatges, i passa la Guerra Civil, en els 640 es comença... La religió té una gran importància perquè l'Estat i la Iglesia fan una simbiosi, un acord. Vull dir, jo te mantinc moralment controlat el ganao i tu pues, fas el que te dona la gana. Més o menys això, no?
0: Sí, no, molt ben explicat. Sí, tal qual.
1: Dit en plata, vaja.
0: Sí, sí, sí.
1: La qüestió és que van reconstruint-se, fent-se noves imatges. I aquestes imatges que li donen nom a la majoria dels carrers són les que després se li fa una festeta, perquè tot era encaminat a la religió, més que avui no, avui és més civil, més de festa, de música, d'alegria,
0: de
1: beure i tal.
0: Mira,
1: si la gent major tanca els ulls o sense tancar-los, recordarà que tot eren misses i processons al sant. Processó de les dones.
0: Això era la festa del carrer.
1: El primer processó en els homes o general, però una altra segona processó en el santet en les dones. Se baixava el sant, se'l ficava en una de les cases en finestres al carrer, adornar en teles i en plantes i flors i tal. I bueno, allò era tota una parafernàlia que tenia el seu sentit des del punt de vista de la imposició de la religió. I això se arredonia pues, en la germanor de la gent, aixint-te a menjar al carrer, en estos carrers, quan no n'hi havia tant de trànsit, ni a cotxes aparcats.
0: Bueno, continuen sopant en el carrer, eh? Està allà al carrer i ja està. Però
1: sí, sí.
0: Continua fent-se el sopar.
1: Continua fent-se, però puntualment, quan ve les festes,
0: ja, sí, no
1: i demanen el permís per a tallar, i ja tot és molt distint. Però és que inclús n'hi haven focs d'artifici i que se tiraven cuells d'eixides. La famosa corda, pues, se tiraven cuells d'eixides i els carrers estos, que quasi tots tenien una andana, o porxi, on els llauradors agarraven el tabac i els ficaven a secar, o tenien antigament els cucs de seda allí en les posts aquelles de canyís, o tenien el blat... Estava ple de pólvora, allò, de coses que se podia cremar,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I, en canvi, tiraven escuets i no s'ha sentit, encara que estaven assegurades per la Setavence, que és la plaqueta que
0: resa
1: en moltíssimes cases.
0: Sí, sí, sí.
1: Algun dia parlarem de la Setavence i les normes que tenia, pues no van ocurrir grans... En canvi, avui, per tirar quatre coets necessites un permís especial, tindre el carnet de manipulador de coets, bla, bla, bla, bla... Total, que han deixat de tirar
0: coets. La vida
1: coets.
0: Canvia, la vida canvia.
1: I, claro, això és el que vinc a dir, que han canviat les coses d'aquells antics moments als actuals.
0: Sí, però no tant, vull dir, perquè, per exemple, coets, continuen tirant-se castells de focs d'artifici, sopars, continua sopant-se la fresca, tot i que siga tallant el carrer. El que sí que canvia és, per exemple, que es fan moltes coses molt variades. Vull dir, des d'esta setmana que teníem la Triaca Baixa, que obrin una exposició del 75 aniversari que fan enguany,
1: sí,
0: que té molt bona pinta, que també fan el playback, que és superconegut, a les danses de Manuel Cases Noves, a l'entrada de moros del carrer Caputxins.
1: Claro. La famosa dansa del carrer Sant Josep, que serà el dia 3.
0: Claro, és que són coses molt... molt diferents, també, la dansa popular del dia 3, sí, sí, a les 10 i mitja de la nit.
1: Cada festa de carrer, cada comissió, pues, ha anat, diguem, ficant-li més suc o més sucre a un determinat acte, i això és el que destaca en el folleto que edita l'Ajuntament tots els anys en les dates de cada festa de carrer, no? Que normalment aprofiten els caps de setmana. I bueno, pues això, el que tu acabes de dir...
0: Sempre s'agafen un dia abans i un dia després, Sempre, sí. O dos dies abans, sí.
1: Però segur que la gent, el que més recorda és aquells pregons que feia José Cantaor, un senyor que era de la música vella i va tindre la barra de bar, la va gestionar ell.
0: Sí.
1: El famós Cantaor damunt d'un burro per el carrer Sant Cristòfol era, pues feia uns pregons de categoria. Però, i si és Bartolomé Murillo...
0: Sí.
1: Bartolomé Murillo era el peluquer que estava en el carrer Sant Pere, cantó en Alexandre VI, no? Enfront d'on està avui la font de la Domar i tal. Pues Murillo, el peluquero barber, aquell home també era fantàstic en les seues, en el carrer del Puig, que era i el carrer Sant Pere.
0: En el carrer Sant Pasqual continuen destacant el pregó. És l'acte més destacat també. Se farà del 25 al 28 de setembre. A les 11 i mitja de la nit serà ixe pregó. O sea que també
1: claro.
0: És una particularitat, això.
1: Efectivament. Un dels que de les festes de carrer que més ha mantingut els arrels antics, ha intentat que no li se difuminara, entre altres actes que també en fa, és la dansa de Sant Josep. Però a part de la dansa estan les folies, del dia diumenge, per la vesprà, que per cert, ahí n'hi ha una cosa curiosa, darrere de la xirimita i dolçaina, o els que van tocant la música de les folies, i davant disfressats els homes de dones, les dones d'homes, etcètera, se ficava una barra de fusta, que la sostenien alguns dels membres de la comissió, dels organitzadors. Per què?
0: Ni idea.
1: Perquè... l'Ajuntament, però per delegació del govern superior, de l'autoritat, tenia que mantindre controlat a la plebe, al poble, respecte dels que estaven allí.
0: Ah, i era perquè no passaren.
1: Sí, era una espècie d'indicació de dir, ahí n'hi ha una barrera que separa el que és la juerga de la serietat.
0: Vaya, anem.
1: Sí, sí. Bueno, això...
0: Però això ara ja no?
1: No, ja no existís. Però una senyora barra de fusta, la gent ho recordarà, això.
0: Sí, sí.
1: I aquesta barra, què fa darrere?
0: Para no mezclar-se con la plebe.
1: La reminiscència de les ordres municipals, en este cas, per delegació del govern, no? De dir-li, mantingueu-me l'ordre, que això de desmadrar-se, tu saps que les carnestoltes van estar prohibides durant l'època de Franco, després de la Guerra Civil. Per què? Perquè això de que els homes se disfracen de dones, les dones d'homes, això què vol dir? Ni hablar del peluquín, així tot és molt recte i molt seriós.
0: Encara diuen que
1: volen tornar. No? Entonces, tot això ve d'ahí, d'aquestes qüestions.
0: Tu eres d'algun carrer o d'algun... No t'ho he preguntat mai. O d'algun barri en el que s'hagin fet festes? O tu o algun
1: familiar? Jo he viscut molts anys de menut en el carrer Carners, que està junta a Sant Josep, forma el conjunt de les festes, i la vinculació més gran la tinc allà dalt. També en el carrer del Puig. Perquè mon pare... que en glòria estiga, pues se disfressava i eixia ja des de que festejava ma mare, que és la que vivia en el carrer del Puig. Per cert, una anècdota del carrer del Puig.
0: A veure.
1: I un record a Lolita. Lolita és una senyora de 90 i... 95
0: 90
1: o quasi. I hasta l'any passat en Cabaixir en la...
0: Ah, sí?
1: Sí, en la folia, en el pregó, perdó, en el pregó del tal... És Lolita la de David, perquè la gent s'aclarisca un poquet, no?, de qui parli. Pues, en esta festa de carrer tenien dos bous. dos caps de bous.
0: Sí.
1: Eren el cap, fet molt brusc, molt rústic, de cartó, de paper, pedra, cartó, i en una tala que se clavaven dos persones baix la tala i anaven
0: els bous,
1: claro, per ahí. Bueno, pues aquells bous, que jo tinc una fotografia de mon pare en els bous allí, dels anys 50,
0: sí,
1: la foto,
0: sí.
1: Van desaparèixer i... fa l'any passat o l'altre me diu un membre, diu, han tornat a fer els bous, estan en el casal o en la casa que utilitzen com a tal.
0: Però era lo típic de...
1: S'ho fijat des dels anys 50.
0: Des típics bous de córrer darrere d'ells, bueno, davant d'ells.
1: Sí, tu t'has recordat dels carretons que gasten per ensenyar els que volen ser toreros, pues era el cap ixe, i en lloc d'estar tirat per dos fustes del cap, pues s'acompanyava d'una tala per a cobrir els cossos de dos persones que doblaven el llom i feien de...
0: Pues també un reconeixement per a aquestes persones.
1: Sí, sí, sí.
0: Menú mal d'esquena.
1: I, bueno, pues aixina moltíssimes més coses que van aixint, no?
0: I tu continues anant, jo sé que tu eres una persona con jo,
1: pues sí,
0: escuadriña oreta.
1: Perquè com aquí està Blasco, que a nada le tiene asco.
0: Eso es.
1: Venen els de les festes de carrer i te diuen, che, no mos escriuries un poquet per al llibre? I que deixes l'altre.
0: Que fan llibres.
1: Fan un llibre i,
0: bueno,
1: tots no fan el llibraco...
0: Bueno, que... enguany el de la Triaca també és igual que este. Sí, sí, també.
1: Sí, bueno, perquè la Triaca
0: celebrava...
1: Ah, este
0: és el de Sant Josep de l'any
1: passat. Però és de l'any passat. I sí que tens en les mans el d'enguany, encara no està en el carrer. Estarà a punt. Estem parlant del de Sant Josep, que és el que tens tu a les mans.
0: Així vas escriure tu.
1: Entonces, estas personas en el carrer Sant Josep, en el carrer Triaca, en algunas de las comisiones, pues tienen a algún miembro que diu, che, anem a hacer una señora publicación. Se preocupen de contratar una serie de publicitats que amortiguen el cost, que això significa en la imprenta, i tal. I com omplim un llibre? A part de les fotos de la clavariesa o de la festera...
0: Escrivint-li a Pepe Sánchez.
1: Pues en algun article d'això, no d'opinió, sinó de tradició, no?
0: Mira, l'any passat es va fer Sarau, no me recordava jo, és de veres. Sí. Que bé, que bé. Perdó, que estic així mirant...
1: Pues això. I ahí va el programa, que generalment abarca des del dia del pregó, que sol ser dijous o divendres, dissabte, en els seus esmorzars, dinars, berenars i tota la gastronomia pròpia que se disfruta, la música que te dicen ficar o no per els altaveus, els coets que te dicen tirar o no pel carrer, les banderetes i després la passejada del sant i la missa. N'hi ha qui fa la missa de campanya en el propi espai del carrer, que en el retorn de la barriada, de l'església de la barriada, i si està predispost, puja i li se munta un altaret provisional i se fa la missa allí en el mateix carrer. I si no, se porta el sant a la església més a prop, com ha passat, per exemple, en els carrers de Blanc i Bernissa, que van a la església de la Mercè, no?
0: Estava mirant l'article...
1: I després pues, se desfila pels carrers que van entre el carrer d'origine de la festa i el lloc on està l'església, i més la barriada, tal. I una altra de les coses que s'ha perdut en moltes, no sé si encara continuarà, en el carrer Sant Cayetà, que és dels últims que ho va fer, és el pa beneït.
0: Ah, sí, perquè l'any passat ens ho van contar, me'n recordo jo.
1: El pa beneït, te ho dic per les característiques que se mantenen de fa moltíssims anys encara vigents.
0: A mi el que m'agrada, jo que sóc de poble, que no sóc de Xàtiva, els de poble estem molt acostumats a tindre les festes de poble, no? Perquè al final... Doncs, i en este cas, vosaltres, no només és que ho teniu, sinó que, a més, ho manteniu. Ho manteniu i ho cuideu, i jo crec que és una cosa... Bueno, és una cosa molt, molt, molt interessant, i és una cosa que també, i nosaltres ho fem, i sempre ho hem fet, l'Ajuntament doncs, ha d'estar recolzant este tipus de festivitats, este tipus d'activitats, perquè són les que donen sentit a tot això, Pepe.
1: I perquè fan veïnat, en un món que cada vegada estem més individualitzats.
0: Més egoista, sí, sí.
1: En una finca del casca, de la part nova d'Iniciativa, n'hi ha veïns que no se'n coneixen, sí, i això sí, viu sí, en Porto. Sí, sí. En Porto. però ocorris això. I ahir dalt, no, ahir dalt, pues, a tu te falta una pisqueta de una pisqueta
0: de sal, o que siga...
1: Un pessiguet de sal, i vas al costat i la tens, no? Etcètera, etcètera.
0: Pepe, tenim una telefonada a la 1:35, un oient o una oient que ha telefonat al 96-22-7-22-13. A veure qui està a l'altre costat del telèfon. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Quin és el seu nom?
2: Mira, estic escoltant-vos. I sóc la filla de Lola, la de David.
0: Ah,
1: Lola.
2: I volia portar-vos una anècdota, no, una cosa que jo era xocoteta, molt xocoteta.
0: Sí.
2: I en ma casa se feien les reunions, que era el tio Lietes, el pare de l'actor, el tio Piso Cordes i... Pepe Carrucho, bueno, tots els festers dels majors.
1: El Bessó.
2: Però,
1: el Bessó,
2: claro,
1: el Belleso,
2: qui se era feia la reunió. Però abans tenien que dir la gent que se reunia i la casa que era, el número, la quantitat que anava, i venia la policia a controlar.
1: Claro, és que el derecho de reunió estava prohibit en alguna època del generalíssim. I això
2: exacte,
1: era una reunió que podia
2: que
1: derivar en clandestí.
2: Bueno.
1: Sí, sí, sí.
2: I recorde que tocaven a la porta, obríem, tots uniformats, entraven i diuen, vol un cafenet, vol això, vol allò, no, ja... Fent la vista i se n'anava.
0: Que el pareix.
1: No
0: el
1: han canviat coses.
2: Anècdota.
1: Lolita, i tu te'n recordes que també se canviaven, autoritzava l'Ajuntament a canviar les bombilles de la il·luminació pública? De les faroles del carrer si eren de 10 watts, o sigui que no te veies quasi per la nit, t'autoritzaven a que les canviares per unes altres teues, de propietat de la comissió de festes. I clar, tenies aquests dies més llum, però sols aquests dies, perquè clar, el rebut de la llum el pagava l'Ajuntament, que érem tots, però encara així te controlaven. Això també en recordo jo, que ho feia algun encarregat.
2: Recordo una altra cosa, que te'n recordes que l'INCE posava altaveus i micròfons en una casa perquè anàrem més xiques a cantar?
0: Que xulo.
1: Sí, ficava les bocines aquelles, te'n recordes? Els altaveus aquells que eren bocines, que avui són caixons, però... En membrana, però en aquell entonces eren metàl·lics. Sí.
2: I ara mai m'ho jaleo, perquè se sentia per tot el carrer, però ningú cantava bé, però tots anàvem a cantar.
0: I se ho passàvem bé, que era al final el que importa en les festes, veritat que sí?
2: Això era un beset.
1: Dime una cosa, Lolita. La senyora Lola, ta mare, enguany eixirà?
2: Està sentint-me. Ha vingut con xula de palop i està xutxant-la.
1: Sé que és una fans de sentir el programa dels Pepes.
2: Sí, donar-li un beset.
1: És increïble, aquesta senyora. 90 quants en té?
2: 95 ha fet el 15 d'agost. D'ahir de setembre, ara.
0: Pues un beset molt fort per a ella i gràcies per escoltar-nos. Que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Sí que estaven ahí, Pepe, sí que estaven a l'altra banda del telèfon i estaven escoltant-nos per a parlar de festes de carrer i festes de barri. Pepe, ho hem de deixar així. Gràcies. Està molt bé, no?
1: Hem omplit el programa conforme hem pogut.
0: Home, jo crec que l'hem omplit i molt bé, molt interessant. Va, anem a fer un spoiler que diuen els joves. D'ací dues setmanes, quan tornes, anem a parlar del batxillerat a Xàtiva.
1: Sí.
0: Perquè alguna cosa tens a veure.
1: De fa 50 anys, quan vam acabar la promoció del 1969 a 1976, que en aquell entonces eren 7 anys comptant el COU, el que te tiraves en l'institut, enguany celebrem el 50 aniversari. Ja parlarem d'això.
0: Així em pica, així em cou i així el trenquelau. Per cert, Botifarra busca actors extres per al seu pròxim videoclip, per si vols animar-te, d'acord?
1: Molt bé.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: Mi hija se salvó porque una persona generosa donó su sangre. Hoy la tengo conmigo y afortunadamente somos felices. Ahora, yo soy donante.
2: Gracias, donantes. Gracias en nombre de aquellas familias a las que les habéis dado la vida. ¿Y tú? ¿Quieres ayudar a disfrutar de la vida? Dona tu sangre. Es un mensaje de la Federación Española de Donantes de Sangre.
3: Ah, vale. El currículum. Experiencia laboral. Idiomas. Va. Nivel de inglés. Micha. Va. Micha alt. Va. Che, callón. Alt, altísimo. Enguany, deixa d'inventar-te el currículum. Escola oficial d'idiomes de Xàtiva. Anglès, francès, italià, alemany i valencià. Títols oficials, educació pública, modalitat presencial o semipresencial. També a Enguera i a Llora. Un canvi tan gran en la teua vida per només 90 euros a l'any. Escola oficial d'idiomes de Xàtiva. El teu nivell, per fi, de veritat.
4: Viatgers, els informem que Tiagi Viatges trasllada la seva oficina del Passeig del Lleó al carrer de la Reina de Xàtiva, davant de la clínica Carralero.
5: Canvien d'ubicació, però no la seva manera de fer-te viatjar.
4: El teu pròxim viatge amb Tiagi Viatges comença en el carrer la Reina de Xàtiva, front a Carralero.
6: Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
7: Sí, ya va siendo hora.
6: Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Valsur Truck, en Palma de Gandía. Descubre toda la gama Man Top Just, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos. Top Just Day. Solicita tu entrada en la web grupochertruck.com. Grupo Cher Truck. Movemos lo que importa.
8: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
9: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
8: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
10: ¿Sigue disponible?
11: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche?
12: ¿El piso tiene cargas?
13: Así me ahorro la inmobiliaria.
14: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Xàtiva y Alcoy.
15: Et sona la marca Ser Empresarios?
16: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
15: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I així a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
16: I què cal fer per apuntar-se?
15: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.

0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques. Con Jordi
1: doncs mira, d'això que acaben d'escoltar la publicitat, d'una cosa que es diu ser empresaris i que porten escoltant vostès ja un temps, anem a parlar ara.

0: Perquè jo sé que... I n'hi ha gent que sí que desconnecta una miqueta quan va la publicitat, però la majoria de gent no. És una de les coses bones que té la ràdio, que la gent es queda en la publicitat, no és com en la tele que hi ha, que posen publicitat i canvia de canal. No, no. Vostès es queden així, escolten, i jo sé que n'hi ha algunes que se les saben de memòria. Bé, doncs, de tot això, de la importància de la importància de la publicitat i, sobretot, de com portar-la a terme de manera correcta i sense gastar-se més diners del compte, anem a parlar amb el nostre assessor de comunicació, Miguel Valls, que ve avui mudat a la ràdio, com es nota que ve a la ràdio. Hola, Miguel.
1: Perquè sabia que venia a Gómez, i entonces me n'ha vingut mudat. No, m'intenta anar tots els dies, però bueno, avui més encara.
0: És el que té la teua faena. Jo, per exemple, ara mateix estic en pijama, però la gent no me veu.
1: Seria molt graciós. Jo faria una foto i ho pujaria a Instagram.
0: Bueno, anem a parlar de també perquè jo sé que desperta curiositat en algunes persones que ens escolten. Enguany és la tercera vegada que organitza Xàtiva això del ser empresari.
1: Correcte.
0: Bueno, què és això del ser empresari?
1: Això m'ho pregunten ara tots els dies, perquè estem ahí. Però bueno, pues mira, és molt simple i per molta gent m'estiguen en compte que és prou complicat. O sigui, no ho entenen massa, ¿vale? Entonces, pues, per això estem avui, per explicar-ho. Ser empresarios, com jo li dic a tot el món, t'ho vaig a contar com si fora un client o un possible
0: vale,
1: client.
0: Vale, jo soc un client. ¿Vale? Hola, tinc un negoci de...
1: Què tal, Jordi? Com estàs?
0: Jo pues molt mira, bé, tinc un negoci de cadires.
1: Anem a arreglar-ho enseguida. Mira,
0: vale.
1: El Ser Empresarios és un event que organitza la cadena SER per tota Espanya, i com tu bé has dit, és el tercer any ja que ho fem així en Xàtiva, i la veritat és que està anant molt bé.
0: Sí, sí, tenim, molt, sí.
1: Tenim molta gent que sí que s'ha subscrit un poc a este Ser Empresarios, que tot el món me pregunta, bueno, però ese dia, ese event, què és lo que n'hi ha? Bueno, pues ese dia farem quatre horaris.
0: En el Montsant, a més.
1: En el Hotel Montsant, en un puesto, bueno, que és que quasi tot el món coneixerà, i el que no, sí, pues sí. Mira, és el moment.
0: Sí.
1: ¿Vale? I és un event, és un event on tenim una ponència superinteressant, això sí que m'ho he apuntat, perquè si no se m'olvidava, ¿vale? És 5 claves para mejorar comercialmente desde hoy. Se diu aixina, i a més, jo que ja l'he vist, ¿vale? És una barbaritat. Tot el món que ve està encantat en esa ponència, perquè és de veres que si ho poses a terme, funciona, ¿vale?
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí,
1: tu
0: sí,
1: saps
0: sí.
1: De lo que, com diu Fernando, que és la persona que dona la ponència, Fernando Salinero, diu, ¿sabes de qué te sirve saber todo esto? De nada.
0: Uy, entonces con qué dem.
1: Porque si no ho fas...
0: Ya.
1: Saber o no te servís de res,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: si,
0: sí.
1: Ho poses si ho poses en marxa, es enseguida funciona. Entonces, n'hi haurà esa ponència, ¿vale?, de Fernando Salinero, 5 claves para mejorar comercialmente desde hoy, i ahí se va a tractar, pues bueno, pues con conseguir més clients, con fidelitzar els que ja tenim, que això no podem
0: perdre,
1: no perquè
0: claro. Ja
1: estan ahí, n'hi han que cuidar-los, quasi més que els nous. I bueno, al final és un poc com millorar empresarialment. Val?
0: Vale, dubtes. Hola, dime. Tinc una tenda
1: hola,
0: de cadires. Vale? No, una fàbrica de cadires.
1: Una fàbrica.
0: Però és una fàbrica xicoteta, som poca gent, tinguem una tenda menudeta, no som una gran fàbrica, no som un concessionari de cotxes, no som una agència de viatges. Puguem anar al Ser Empresari?
1: No, és que deus vindre.
0: Vale.
1: O sea, això està pensat un poc pues, pels autònoms, pels pimes, pel comerç local, sobretot. O sea, vull dir, no està pensat pels grans marques. Les grans marques, de fet, si te dones compte, al final, els que més s'inverteixen en publicitat són els grans.
0: Sí, claro.
1: Vull dir,
0: sí.
1: És com diu Fernando, tot el món sabem que BMW és una marca molt bonica, no? I, però encara estan ahí fent publicitat tots els dies. Vull dir, per algo és. Entonces, al
0: bueno,
1: final el que necessitem és...
0: I que n'hi ha coses de la publicitat en ràdio que jo ho deia des que se te queden gravades en el cap, vull dir...
1: Sí, evidentment.
0: Joseba de Carglass.
1: Per exemple.
0: Carglass canvia, o sea, Carglass repara, de tota la vida. Vull dir que són coses que...
1: És l'efecte, jo li dic l'efecte Carglass.
0: Sí.
1: És l'efecte Carglass. Al final el que a tu se te trenca el que està en el cotxe i no dius... Ostres, a veure, on n'hi ha un taller? No, tu ja penses, a on n'hi ha un Carglass?
0: Però és que així ens passa, vull dir, ens passa amb la clínica Pilar García del Caño,
1: hombre,
0: ens passa amb Tiaki Viajes,
1: sí,
0: ens
1: sí.
0: Passa amb tantíssim, amb Moi Motor,
1: claro,
0: Canes
1: claro.
0: I el Cremaet, vull dir, és que són moltes coses que es queden, que la gent ha de comprendre que la publicitat en ràdio És que es queda, és que funciona.
1: Sí, sí, sí. Mira, l'altre dia, ara que has dit lo de Ganés, l'altre dia me preguntaven sobre la cocteleria Nomikai.
0: Claro.
1: Això és deberes? Dic, home, sí, claro que és deberes. O sea, que al final cada uno... Mira, és bonico perquè al final... Ixa empresa que tu dius xicoteta, de, que fan cadires, tenen que donar el seu missatge,
0: sí,
1: ben donat, o sea, tenen que arribar bé. Entonces,
0: home, així és que les meues cadires són les millors cadires.
1: Per supost. I tens que dir, soc lo millor que tens. O sea,
0: sí, sí.
1: Tens que vindre així. Entonces, d'això ja s'ocupem nosaltres. Bueno, però entonces, tornant un poc a la base, sí, de què és el ser empresarios, què és este event, pues tindré missa ponència de Fernando Salinero, on anem a dependre moltes coses. És de veres que està molt bé parar de quant en quant, perquè ser autònom o ser empresari te passa per damunt tots els dies.
0: I tant, i
1: entonces, n'hi ha que parar de quant en quant i que te diguen, això ho estàs fent bé, i això no tant, ¿vale? I després, pues, òbviament, som una ràdio, entonces farem una proposta publicitària per tots els que vinguen, és exclusiva per tots els que vinguen, només és estar aquest dia, i és la proposta econòmica més, o sea, més econòmica de tot l'any.
0: Queda un mes, és el 15 d'octubre.
1: És el 15 d'octubre, exactament, clavat.
0: I, vale, pregunta. Dime. És que tinc moltes preguntes en la meva empresa
1: pregunta,
0: de cadires.
1: Pregunta, jo conteste.
0: Tens que vindre tu a buscar-me, te puc telefonar, tinc que telefonar a la ràdio perquè vull... Com ho faig? Envio un correu?
1: Pots fer-ho com tu vulguis. Podem fer-ho inclús, fins i tot diuen el Nadie Sabe Nada, no? Enviar a internet.
0: Correcte.
1: ¿Vale? Pues, podeu preguntar en internet. Com si pregunteu inclús per internet, ho anem a encontrar, perquè n'hi ha una web que se diu Ser Empresarios, només tens que buscar Xàtiva i apuntar-te. Així, per exemple. I si no, pues, pots quedar a la a la ràdio, pots quedar-me a mi per telèfon, puc dir el telèfon inclús, si vols.
0: El 96-22-22-13 és el de la ràdio.
1: Correcte.
0: I el del nostre assessor de comunicació, Miguel, és...
1: 645-98-50-60. Crec que és fàcil.
0: Se repetís dos vegades en la ràdio.
1: 645-98-50-60.
0: Vale.
1: I si
0: vale,
1: no, pregunteu per Miguel Valls, que algú segurament me coneix ja. I vos pot passar el meu telèfon i podem parlar tranquil·lament.
0: Per tant, si ara mateix n'hi ha oients que ens estan escoltant, que tenen una, allò que es coneix com una pime, una pequeña mediana empresa,
1: sí,
0: d'ací de les nostres comarques, de Xàtiva, perquè això és el que anava a dir-te també. Això no es limita només a Xàtiva, no?
1: No. Això és, anem un poc per la costera, la Canal de Navarre,
0: la
1: Ribera Alta, que realment és hasta on arribem.
0: Sí.
1: L'audiència que tenim així en Radio Xàtiva, per lo tant, i de fet venen moltes empreses, de fora de la costera, de Ribera Alta i de Canal de Navarrés, i perquè la veritat és que, bueno, pues tenim la sort de que així la gent té una cultura de ràdio molt gran
0: i
1: mos escolta moltíssima gent.
0: Queden places encara?
1: Queden places. Per cert, una cosa que no hem dit...
0: Gratuït, és gratuït, anar.
1: És absolutament gratuït, no n'hi ha ningú compromís per vindre. Entonces, com jo sempre dic, que pareix una frase de taza d'estes de que compres, però bueno, que és, dius, tengo poco que perder y mucho que ganar.
0: Pues sí.
1: No? Al final és, qui no ho té clar, diu, pues chico, vine, t'invitem a un cafenet, ho veus, i t'ho penses.
0: I si treballa de matí i no puc anar?
1: Pues també és per la vespre.
0: I
1: no,
0: si treballa de vespre, perquè de matí...
1: Pues a les 8:30 és el teu horari. Segurament els horaris estan encara per confirmar, però segurament serà un poc igual que l'any passat. L'any passat teníem, si no m'equivoque, perquè t'ho vaig a dir de cap...
0: A les 8:30 del matí?
1: No, 9:30. 9:30... 12:30 del matí, 6:30 de la vesprada i 8:30 per tota aquella gent també del comerç local que pot tancar tenda i venen. Òbviament, els dos horaris que estan més complets són 9:30 i 8:30. Vale? Aixina que pots a mitjà de matí?
0: Però, xico, pues una caireta més que menys no molestaria.
1: Una caireta més que menys no, i a part, que al final jo crec que és una bona opció també, inclús, perquè al final la gent ve i se coneix i... Ah, mira, tu també has vingut, tal. Entonces, està bé.
0: Sí. Doncs que... anem a ser molt avarres en el que ens queda de més, perquè volem que la gent se sent a part de la ràdio també, ja no només com a oients, sinó també si tenen el seu comerç, si tenen el seu negoci. Bueno, és que millor que formar part de la SER, que millor que formar part de la ràdio, i ja que l'escolten tant, que com bé deia Miguel, tenim una cultura de ràdio molt bonica en aquestes comarques, doncs a continuar fent-ho. I jo què sé, que li dona caché, també, què collons? Jo m'anuncio en la SER. Pues, home, pues claro.
1: Home,
0: on t'has d'anunciar, si no és així?
1: Per suport.
0: On t'has d'anunciar, si no és així? Vinga, Miguel, minuto de oro pa convidar a la gent que ens està escoltant. Va, això te ho deixa tu.
1: Pues res, jo vos convido que vingueu, no s'arrepentireu, perquè al final n'hi ha que invertir en els negocis. En el negoci pa que te doni, n'hi ha que donar-li primer. N'hi ha que donar-li de minxar pa que mos doni de minxar.
0: I no estem parlant de que anem a arruïnar-nos, eh? Vull dir,
1: no,
0: són
1: no,
0: preus
1: i de fet,
0: més que assequibles.
1: De fet, quasi tot el món que me diu ostres, és que anunciar-se en la ràdio serà car, jo li pregunte, quin preu creus que és? I te dic que se passen a la veixina com 6 o 7 vegades lo que és el preu. O sea que pregunteu, no tingueu por i així estem pa vosaltres.
0: Miguel Valls, t'agraeix molt que hagis estat amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Ens veiem al Ser Empresarios.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Bien, pues saludamos a uno de los históricos de este programa de deportes. Casi tantos años en este programa como yo. Bueno, pues sí, empezamos también esta semana la información del Club Atletisme Xàtiva con Ramon Ureña. Ramon Ureña, buena vesprada.
1: Hola, feliz, molt bona vesprada. Ja són majors, eh?
0: Sí.
1: Ja són majors. Això és que tants anys com tu me fa pensar aquesta retrospectiva de quan començàvem a comentar precisament.
0: Algun dia contarem historietes. De... Jo no me'n recordo de moltes, eh? Ara, a lo millor, si en un cafenet amb tu, a lo millor em venen a la memòria situacions i circumstàncies. Vinga, deixem de parlar d'allò passat, parlem del que ha passat o passarà. Ja estan en marxa les diferents competicions oficials?
1: A veure, oficials com tal... Com tal, encara no, eh? Anem a dir que dins del calendari de la FAC, de la Federació Autonòmica, pues lo primer va ser a la setmana que ve, el dia 26 del 9, inicia 15K nocturna de València, prova incloso dins del calendari nacional e internacional, i en la que tindrem a Maria Ureña, a veure si és capaç d'estar ahí. L'any passat va fer segona en molt bon temps. Enguany va veure si pot igualar o si se pot també millorar, per què no. Després anem a tindre ja, anem a passar al mes d'octubre, ja començarem, encetarem el que és la temporada autonòmica del camp a través, en ICE Cross d'Alcoi, i la mitja marató de València, que és el mateix dia, per cert, però ja t'he dit que ens remuntarem ja al 25 d'octubre. I el dia 8 de l'11, el dia 8 de novembre, tindrem aquesta cita importantíssima, que serà l'autonòmic de clubs de camp a través en Castelló de la Plana, i on intentarem classificar a varios equips del Club Atletisme Xàtiva per acudir als campionats d'Espanya, perquè serà precisament en aquesta competició, en aquest autonòmic de clubs, d'on eixiran tots els equips que van a representar a la comunitat valenciana en el campionat d'Espanya de cross, que estic dient, que enguany també es celebrarà en Atapuerca. Repeteix, l'any passat es va celebrar el campionat d'Espanya de clubs en Atapuerca, en Burgos, i enguany torna a repetir-se. Bé, això en quant al tema de, diguem, de competicions federades, en quant al calendari que ens va deparar este mes que estem i el mes que ve en octubre i tal. Després tenim el dia 15 de l'11, recordem que tinguem aquesta 40a edició de la Pujada del Castell, on fins ara tenim a més de 500 ja inscrits, portem una bona ratxa d'inscripció, estem en una bona marxa i jo crec que anem a un bany, puguem fer com és una edició especial, anem a dir la 40a edició, jo crec que en guany anem a estar molt bé en quant al tema d'inscripcions, eh? Estem encara en els 10 euros perquè fins als 800 primers inscrits van a pagar 10 euros d'inscripció, i serà a partir de la inscripció 801 ja en la que pagaran 12 euros. Vale, escoles, també, si te pareix, escoles del Club Atletisme Xàtiva, ja portem diverses setmanes, van començar el dia 1 de setembre, hi ha tres grups clarament diferenciats, grup d'iniciació, grup de perfeccionament i competició per als atletes federats i que estan competint en competicions provincials, autonòmiques i nacionals, i després tinguem un altre grup de corredors populars per adults, que està tinguent molta acceptació, ja portem diversos anys en aquest grup que està tinguent moltíssima acceptació, i bé, es tracta sobretot de millorar la salut, el benestar, en fi, n'hi ha diferents nivells, no? Aquell que vulgui fer una cursa popular, aquell que vulgui iniciar-se en una mitja, etcètera. En este grup concretament. I per a més info, pues, puguem donar el número de telèfon 665 21 33 79, que és el que ahí tenim totes les dades i vos poden informar de diferents grups que he comentat, el d'iniciació, perfeccionament i competició i el de populars. Mm. I si te pareix, els resultats del cap de setmana passat es resumís tot en estos dos circuits que s'estan fent. Comencem el dissabte per Esprada, n'hi havia dues proves, una era la 23 edició de la Muntada Santana, prova guanyada per Luis Miguel Montosa i Sílvia Sarrión en categoria femenina, i la primera del CACS va entrar Elisabet Carcelén, que va ser la primera veterana C. Més de 200 inscrits en esta prova i va tindre, bueno, molt bona acceptació també. Jo vaig estar allí veient-ho i va haver un bon ambient. El dissabte de vesprada també una altra prova a un altre circuit, que era el circuit de la Vall d'Albaida, va ser aquesta prova de Llutxent en la seva 22a edició, amb un recorregut de 7.700, i on van haver més de 300 atletes en línia de meta. Hi havia molts inscrits i en línia de meta van entrar més de 300, clarament per damunt dels 300. Segon lloc per equips, per al CACS, primera absoluta Maribel Caro, tercera absoluta i primera sènior Nadia Vila, Juana Parisi, primer veterà D, Liuba Vila, primera en diversitat funcional, i Aleix Blesa va ser el tercer promesa. En categories inferiors també, tercera Emma Juan en alevins, i va estar molt bé, la veritat és que... Bueno. En la llosa, en categories infantils, no ho he dit, Josep Roca va fer el primer aleví, Alba Aquiles, primera aleví femení, i Blanca Bonet, segona femení. I això és tot el que n'hi ha, que jo crec que és prou, no?
0: Feliz. Sí que és prou, però la primera intervenció sí que és massa. Recorda'm la data de la pujada al castell. Quin dia és?
1: Vale. Sí, te la recorde. És 15 de novembre, en eixa 40 edició, pujada al castell, i recordeu, a tots els que estiguin interessats, ara estem per damunt dels 500, i fins als 800 primers inscrits pagaran 10 euros. A partir d'ahí es pagarà ja 12 euros en la inscripció. Bueno, són 2 euros, però que sempre venen bé.
0: Ho recordarem. Ramon Orellà, moltes gràcies. Bon dia.
1: Vinga, gràcies a tu, Fèlix. Adéu.
2: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
3: Pues yo solo oigo la carretera.
2: Claro, al conducir se recarga solo. Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. BBP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
4: Volkswagen Motor Pacífico, en carretera Llosa de Ranes 5, Xàtiva.

Pues això, gràcies, Lluís. Molta precaució per a demà, que continua un poc el mal temps. Inclús el cap de setmana, que com bé ha dit, tinguem moltes possibilitats d'alguna pluja. I a més, ara mateix tenim 20 graus en Xàtiva, així que són les 7 i 22 minuts. I ara sí, comencem la ventana de Xàtiva amb la Maria.

Hi ha coses que no sabem per a què serveixen, però que tampoc les tirem. Tot ho guardem, tot per si de cas. Una caixa buida, un carregador d'un mòbil que ja no tenim, una borsa dins d'una altra borsa, i agafem una jaqueta encara que faça calor per si després refresca. No sols guardem coses, fem una captura de pantalla per si després la necessitem, portem un paraigües dins del bolso per si després plou i guardem una fotografia que probablement no tornarem a mirar mai més. Tot per si de cas. El curiós és que moltes vegades ni tan sols sabem què podria passar, però millor tindre-ho. És com si es costara molt deixar una possibilitat sense preparar. I pot ser per això que acumulem tantes coses que no utilitzarem mai. No perquè siguin importants, sinó perquè podrien arribar a ser-ho. Pot ser el per si de cas és una manera xicoteta de voler tindre la vida un poc més controlada, encara que de vegades no sapiem exactament ni què estem intentant controlar. Pot ser demà tornar a passar, però ara ja ho miraràs d'una altra manera.